0: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
1: Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
2: ¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
1: Sí, y ahora más potente a un mejor precio.
2: ¿Estás seguro?
3: Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
4: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
5: Hoy por hoy Gandía.
6: Molt bona vesprada de dimarts 25 d'agost. Anem acabant el mes d'agost, però l'estiu i la calor no ens deixen encara. Avui, a partir de les 13 hores, de la 1 del migdia, estarem en alerta groga per altes temperatures. Podrem arribar a superar els 36 graus. Però més enllà d'aquestes altes temperatures, que la veritat és que qui estiga de vacances pues, les passarà molt millor, si estan treballant, pues, gràcies per elegir-nos i fer-nos companyia, vosaltres també a nosaltres. Les notícies del dia, més enllà de la calor. Passen per les falles. Anna Llopis, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Hola, Celia. Sí, les falles estan avui en les converses de molts, especialment, clar, del col·lectiu Faller de Gandia, òbviament.
6: Claro.
7: Perquè ja tenim una decisió respecte a aquest altercat que es va produir el passat

0: i una amonestació lleu als fallers del grau Adrián Mascarell i al president Ivan García.
1: Anna, una pregunta. Tu que estàs en el món faller, això de les recompenses, perdre les recompenses, què significa? Els reconeixements que ha anat rebent
0: exacte.
1: Al llarg de... Vale, vale.
0: Són els coneguts com chessmills que diguem, que donen la Federació de Falles pels punts que acumules pels anys de faller i per carres que vas tenir.
1: Vale, vale.
0: Es que si tenia alguna recompensa o esos punts també es perdria. I arran d'este altercat, recordem que com va començar? Va començar el 7 de març, quan després del lliurament de premis i mentre la Falla Vilanova realitzava el que diguem nosaltres un passeillo d'honor als màrtirs com a guanyadora de la secció especial, fallers del grau van increpar i fins i tot van agredir a fallers de la Falla Màrtirs acusant-los d'haver falsejat els premis de la cavalcada. Arran d'aquest altercat, la Falla Màrtirs va sol·licitar que s'obrirà esta comissió disciplinària. Està formada per fallers de terceres comissions, els que han pres han fet la proposta de sanció, que han escoltat diferents testimonis, han agafat proves i finalment ha quedat d'esta manera, aquesta sanció greu contra Cànoves. En el cas de Mascarell, a nit mateixa es decidia en assemblea reduir esa sanció a lleu perquè es ha demanat disculpes i s'ha reunit en fallers de màrtirs. I en el cas del president de la Falla Grau, Ivan García, que no es trobava en els moments dels fets, però sí que se li sanciona de manera lleu per mantindre, diuen en la comissió, una postura d'omissió i banalització dels fets. Durant el procés, la Falla Grau havia presentat al·legacions dient que els seus fallers també havien sigut agredits, amenaçats, que el procés de la disciplinària havia sobrepassat els terminis i demanava la nul·litat, però aquestes al·legacions no han sigut desestimades. I des de la Falla Màrtirs fa uns moments ens posaven en contacte amb ells i ens diuen que acaten el resultat de l'assemblea, que van demanar aquesta reducció a ese faller Adrià Mascarell perquè diu que tot el món es pot equivocar i que ha estat l'única persona que ha volgut reparar el dany i que per la seva banda des de la comissió continuen treballant en els projectes de 2027 i deixen de banda ja aquest expedient disciplinari.
1: Així
0: que pues esperem
1: sí, que aquestes sancions es doni per finiquitat el tema ja i sobretot que no torni a passar.
0: Exacte.
1: Perquè clar, és un assumpte greu i no estem per a aquestes coses ja. I és que ara no és l'única notícia de les falles de Gandia d'avui, no?
0: No, perquè també és notícia, Cèlia, que estem observant com falles de Gandia estan assumint aquesta proposta de l'Ajuntament i estan començant a canviar d'ubicació les seues festes per no fer-les sempre a les portes dels seus casals i no molestar tant als mateixos veïns sempre.
1: Claro.
0: Un exemple, la festa glitter de la Falla Plaça Lítica es va celebrar per primera vegada el passat dissabte en el Col·legi Montdúber. Ramon Chunlevele és el president de la comissió.
2: Bueno, pues com ja sabeu, el passat dissabte, dia 22 d'agost, la Falla Plaça Lítica va celebrar ja la seua popular festa d'estiu, nomenada Glitter Party. Enguany, com a novetat, l'executiva i jo com a president ens vam sumar a la proposta de l'Ajuntament de Gandia de canviar la ubicació de les festes per a que els veïns puguen tindre més tranquil·litat i no continuar potenciant el malestar que han creat les falles en els veïns. Anteriorment n'hi havia falles com la Falla Cris Rei i Usbellau Martis que ja havien recolzat aquesta proposta. Per a nosaltres va ser una novetat. Va ser dur perquè, com continua dient, era la primera vegada que ho fem. Van tindre que traslladar tot al pati. En això suposo que per a nosaltres és molt més fàcil, al igual que per a la resta de comissions, fer la festa enfront del teu llar, com nosaltres fèiem abans. Però estem molt agraïts perquè per primera vegada, després d'una festa, hem vist en xarxes socials, com ahir en el Facebook, en el grup de Facebook Tu no eres de Gandia, a un veí donant les gràcies a la comissió. I després de tot l'esforç que vam fer, també això és d'agrair. I no res, d'ací endavant, l'Elíptica es suma a aquesta proposta, continuarà per la via del

0: civisme amb el veïnat.
1: Molt bé, doncs ahí teníem a Ramon Xonabel, eh? Clar, és que és una qüestió.
2: Hi ha un problema clar de convivència i ara sempre rebíem a quin corresponda moltes queixes quan es fan festes o van veure en falles els comentaris que teníem en les nostres xarxes socials.
1: Claro, ara és que sí que assumim, no?, que en els dies de falles com a tal, pues, si són 3 o 4 dies, pues, si vius al costat d'un casal, no?, una carpa, pues, al final són 3 o 4 dies a l'any, no passa res, però si cada vegada que fan festes es farà allí, doncs pues clar.
2: I no és l'única falla que està assumint aquesta proposta, també és falles de Cris Rei.
1: Àlex Gutiérrez, president de la comissió de Cris Rei, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: On feu vosaltres la festa, este dissabte?
3: Nosaltres este dissabte fem la nostra 12a edició de la Fideuà Nocturna de Gandia. La fem en el pavelló de Beniopa, en col·laboració amb l'associació de la Fideuà de Gandia, que ja és el tercer any que fem l'event en el pavelló. El darrer any vam anar a lo que era l'antiga Fira Gandia.
1: Sí.
3: Més que res, per això mateix que ha dit Ramon Xu i que intenta proposar la Junta, Adrià Vila, intentar no molestar tant als nostres veïns i intentar fer la festa menys danyina per al vecindari.
1: Mm-hmm. Al final, fer la festa igualment, no?, que això és el que
3: correcte
1: es tracta, però també respectant un poc el descans dels veïns. Clar, això suposa que serà pues, precisament per a millorar la convivència, no, Àlex?
3: Correcte, sí que és de veres que, com ha dit Ramon, és un esforç per part de la falla de tindre que mobilitzar tot el mobiliari i tots els fallers, però a la fi ja, com heu dit abans, ja estem els nostres 4 dies de festa gran, com que són els dies de falles, al nostre casal. No vull dir molestant, però sí que fent soroll i tallant-se els carrers i demés, i ja és prou.
1: Pues sí.
2: Ara també deixar clar que per a gent que no es fallera, que no sàpiga, que no es pot tallar un carrer sempre que vulguem, que les falles tenen establerts uns dies a l'any, veritat?
3: Correcte, correcte. I estem, per dir-lo d'alguna forma, està limitat més que res per el que estem dient, per no molestar, per el trànsit de mobilitat de la pròpia ciutat, que no és tan fàcil tallar un carrer com podria ser el carrer Sant Pere, que és el on tinc jo el meu casal, o el 9 d'octubre, o com podria ser el cas de la Vilanova, tallar Ferrocarril del Coll o aquests carrers que són importants, que són arteris de la nostra ciutat, i que tallar aquests carrers suposa un malestar per al veïnat i demés.
1: Mm-hmm. Clar, i per a vosaltres, Àlex, comporta molta més feina el transportar aquestes festes a un altre lloc?
3: Clar, a veure, a més una festa tan gran com pot ser la nostra festa més rellevant, com és la Fideuà Nocturna per a nosaltres, suposa tindre que moure les barres, càmeres, el nostre producte, o si bé, si com l'any passat que van anar al recinte del Fira Gandia, tens que comptar un generador, és unes necessitats bàsiques que tens que cobrir per poder fer l'event i demés. Clar. I això sí que suposa un sobrecost. El fàcil és fer-lo al carrer, al nostre carrer, on tenim el nostre llar, i ahí nosaltres ja tenim un punt de llum, tenim els serveis i totes les necessitats bàsiques cobertes. Mm-hmm. Quan tens que fer un trasllat d'aquest tipus, tens que repondre totes les necessitats i sempre té un sobrecost.
2: Àlex, quantes persones espereu el dissabte?
3: A veure, això és relatiu. Nosaltres tenim apuntades un bon nombre de fideuàs que esperem arribar a unes 300 persones. Sí que és de veres que sempre tota persona que passi per ahí i vulga accedir sempre està obert, i a veure si podem fer una bona festa.
1: Segur que sí. Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i en nom de tots els veïns, segurament, moltes gràcies per fer aquest esforç de traslladar la festa i poder pues això, donar pas a una convivència entre els veïns i la festa fallera. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres per l'oportunitat.
2: Gràcies.
3: Adéu.

0: I amb aquesta cançó que sempre es fa ballar, eh? Sempre ens dona un toc així d'energia. Ja saben, que és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja Gandia a la Platja Nord. I avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera per allí avui?
1: Avui tenim bandera verda. Un dia espectacular per vindre a la playa.
0: Molt bé, i a més esperen altes temperatures a partir de la una del migdia, així que què millor que anar a passar-ho allí, eh?
1: Exacte, sí, corre un poc de brisa i s'està superbé.
0: I l'afluència suposa que com tot el mes d'agost, eh? A tope.
1: Sí, 100%. 100%.
0: Molt bé, Òscar, pues moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Atendre'ns, gracietes.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: entiendo que... I estem encara en el mes d'agost, eh? Les classes no han començat, però el nostre company Daniel Ardit ha dit que se n'anava al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València perquè diu que han rebut una visita molt interessant. Dani, bona vesprada, conta'ns.
1: Hola Celia, ¿qué tal? Estic en una de les moltes aules del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i, clar, no, classes reglades, ordinàries, no hi ha encara, encara és pronte, però n'hi ha activitat en algunes aules per uns intercanvis d'Erasmus i són joves provenients de diferents països. Te recordes aquell xiste que deia era un francès, un alemany, un anglès? Doncs pues mira, així tenim d'Alemanya, de Noruega, d'Estats Units, Països Baixos i de Suècia. Anem a parlar amb la profe, Lucía Gadea, profe i companyera de professió. Què tal, Lucía?
2: Hola, què tal? Pues sí, companyera de professió, ara estic a l'altra part de la barrera i em toca explicar què és el que estem fent. Jo soc professora de la Universitat Politècnica de València, a més de periodista de la cadena SER, companya de Ràdio Alcoi. I sí, durant la última setmana d'agost, primers dies de setembre, el campus de Gandia organitza uns cursets intensius de espanyol per a estrangers. Estos alumnes que explicaves provenen d'Alemanya, de Noruega, de Finlàndia, tenim també gent dels Estats Units, fan este primer pas de cara al quatrimestre que cursaran pues al campus de Vera, a València, al campus de Gandia, tenim algun així, i és el primer pas per a que ells prenguin aquest contacte amb l'espanyol. Estes assignatures és un curs intensiu d'espanyol per a estrangeros i es dona pues, ese primer pas cap a la cultura, cap a la gramàtica, cap al vocabulari al qual van a enfrentar-se durant el següent quatrimestre.
1: Jo crec que estan en bones mans, crec que estàs en muy buenas manos. Vamos, Celia, me paso al castellano para que me entiendan y vamos a hacer un recorrido rápido porque aquí sois 13 alumnos jóvenes de entre 19 y 20 años. Pero así, un recorrido rápido, ¿cómo te llamas, de dónde vienes y por qué estudias español?
3: Me llamo Matea, soy de Noruega y estudio español para poder conectar con más gente.
1: Y hablamos con la compañera, lo mismo, las tres preguntas.
4: Me llamo Sofía, tengo 20 años, soy de Países Bajos. Y me gusta la lengua de español, quiero aprender porque...
1: ¿Quieres? ¿Por trabajo? ¿Porque quieres venir a vivir a España?
4: Por encontrar nuevos amigos y encontrar la cultura.
1: Lo de buenos amigos, nuevos amigos está bien. Los españoles son muy majos, buena gente. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes y por qué español?
5: Me llamo Tobias, soy de Noruega y me gusta, no quiero aprender español porque voy a hacer un intercambio en Valencia y tendré asignaturas en español y por eso necesito aprenderlo.
1: ¿Te gustaría trabajar aquí en España cuando seas mayor?
5: Sí, me gusta el tiempo aquí, es más, más mejor que en Noruega. Sí.
1: Lo mismo, háblanos de ti. Nombre, de dónde vienes y por qué español.
6: Sí, soy Vladimir. Uh-huh. Y
1: ¿De dónde viene?
6: ¿Dónde viene? Sí, soy de Suecia.
1: ¿Y por qué español?
6: Porque ahora mismo mi nivel de español es ¿cómo se dice? 50-50. Sí. Quiero alcanzar mi nivel para encontrar nuevos amigos y la cultura y todo. Y por eso estoy aquí. Y también tengo cursos en español. Y no quiero faltar.
1: Perfecto. Ir aprendiendo cada vez más. Háblanos, tu nombre, de dónde vienes y por qué español.
7: Hola, me llamo Philip, tengo 19 años y soy de Alemania. Y quiero aprender español más porque... pienso que puedes disfrutar más la vida aquí en España y sí, también quiero aprender más sobre la cultura.
1: Me encanta porque va mezclando eso de formarse, pero también pasarlo bien y disfrutar y tener nuevas amistades. ¿Cómo te llamas?
8: Hola, soy Julius y soy de Alemania y estoy aprendiendo español porque me encanta viajar y creo que es mucho más mejor cuando puedes entender y hablar la idioma local, y me gustaría viajar en España un poco.
1: Tenemos un aventurero, muy buena opción, y estás en el mejor país si te gusta viajar, que es España, con permiso de otros países. ¿De dónde vienes?
5: Hola, soy de Alemania, me llamo Henrik, y estoy en este curso porque voy a pasar los próximos meses en Candía, y me gustaría conocer a nueva gente aquí, españoles también, y además me gustaría viajar en España, pero en el futuro también a Latinoamérica, y por eso estoy en este curso, sí.
1: Perfecto. Visión amplia, la verdad es que eso también es una buena actitud. ¿Cómo te llamas?
9: Me llamo Felipe, soy de Noruega y...
1: Eres español, Felipe.
9: Sí, yo he aprendido español en mi colegio en Noruega y por eso quería aprender y mejorar mi español para el intercambio aquí, y también para viajar y conocer nuevas culturas y personas.
1: Perfecto. Celia, nos quedan cuatro alumnos. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te llamas?
10: Me llamo Julius y soy de Alemania también, y estoy aprendiendo el español porque creo que es importante conocer a muchas lenguas, y tengo amigos de España y por eso quiero hablar el español más mejor que...
1: ¿También te gustaría venir a vivir a España, a trabajar a España o no?
10: Sí, no sé.
1: Tal vez, el tiempo dirá.
0: Soy aburrido, sí, exacto.
1: El tiempo dirá. Hablamos con tu compañera. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?
11: Me llamo Gracie y soy de los Estados Unidos, y quiero aprender español para hablar con más personas diferentes del mundo.
1: ¿Te va a dar pena cuando tengas que irte?
11: Un poco.
1: Imagino que aquí se hacen muy buenos amigos y amigas. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas?
12: Hola, me llamo Maren y soy de Alemania también. Y me gusta hablar más español porque me gusta la cultura y las playas y la música también. Sí.
1: Y los españoles, la gente.
12: Sí, claro que sí.
1: Bueno, y acabamos con... ¿Cómo te llamas?
13: Hola, me llamo Caro y soy de Alemania. Y aprendí español también en la escuela y ahora... me gusta mejorar mi español para viajar el mundo y también hacer un intercambio muy bueno. Sí.
1: ¿Cómo lleváis el calor? Mucho calor, ¿eh? Aquí.
13: Sí, hace mucho calor, pero es muy bien.
1: La playa está cerca. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Lucía, ya no vos llevé en mes temps. Estoy mirando en la pizarra, Celia, que ahora, por ejemplo, sí, cuando me entrad, que para la clase, estaba en parlant, fent un ejercici, que es preguntar al compañero que tenía, o compañera que tenía al costat, hacerle preguntas. ¿Cómo eras cuando tenías 6-8 años, físicamente y carácter? ¿Cómo era tu colegio? ¿Eras buen estudiante? ¿Qué te gustaba hacer los fines de semana? Y esa parlant, después ells van aprenent esa conversa. Lucía, sí, moltes gràcies per atendre'ns.
14: Sí, gràcies per l'oportunitat també de mostrar pues, tot allò que fa també la universitat així, sí, a Gandia, i bueno, esta oportunitat que dona als estudiants, ese contacte amb ese quatrimestre que tenen que enfrontar-se a assignatures un poc més complicades, perquè hi entren matemàtiques, estadístiques, física, arquitectura, cadascú, sí, la seva especialitat. Sí. I està bé.
1: Bueno, pues creo que ahora que, porque mi compañera Celia está en el estudio, que os despidáis de ella. Celia,
0: venga, va.
1: Te dicen adiós.
0: Venga. Adéu, adéu. Adéu a tots aquests estudiants que estan així d'intercanvi al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, i moltes gràcies a tu, Dani, per portar-nos esta informació. Segur que s'ho passen molt bé i aprenen moltíssim.
15: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva...
0: I de projectes interessants en continuem parlant, en concret ara de la Cofraria de Pescadors de Gandia, que em porten uns quants endavant, sobretot relacionats amb la recollida de plàstics a l'aigua. Modest Campillo Orengo és treballador de la Cofraria. Modest, molt bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, conta'ns en quins projectes participeu a la cofraria.
16: Bueno, avui en dia estem participant en el que és purament plàstic, en el qual Coembes que és per replegar tots els plàstics que trobem en els nostres arts, que tenim uns contenedors gros que es tiren i en quan en quan venen i ho repleguen. Dos voltes a l'any se fa unes mostres durant una setmana cada volta i ahir ja se classifica quin tipus de plàstic és o quin tipus de residus se gasta de basura, perquè no només són plàstic, també n'hi ha material metàl·lic, etc. Entonces, se pesa, se medís, se veu tot com és i se fan analítiques de biològiques, se intenten veure si es poden fer algo de trellat en reciclatge, perquè el reciclatge de les matèries que estan en la mar són complicades, perquè ja estan, són materials que estan degradats i és més difícil de reciclar. Però, així tot, s'han fet projectes.
0: Com, per exemple, què s'han fet en aquests plàstics, per exemple, en altres projectes, eh?
16: Pues en altres projectes s'han fet pilons per les carreteres. Les senyals estes de les bandes sonores també es poden fer. Però sempre es mesclant-ho en altres productes, en altres materials.
0: Vale.
16: És el que vull dir, perquè pur 100% no, encara no s'ha pogut aconseguir. Però, o sea, es mesclen altres que siguen menys degradats i es pot aconseguir prou coses. Això és el que més fàcil ho han fet, encara que han hagut més estudis i estan ara també intentant-ho a nivell biològic, si n'hi ha algunes bactèries que aconseguisquen transformar aquest plàstic, que va ser l'últim viatge que van estar així, és de qual. Van estar unes biòlogues mirant, fent uns tastos de totes les mostres, a veure el que passa ahí. Després tenim un altre projecte que no és pròpiament de plàstics, sinó són de xarxes, ¿vale? El bull, el que diríem el bull, o sea, la xarxa en si, no les cordes que estan el plom i el suro.
0: La xarxa de pescar, vols dir, no?
16: De pescar, sí. Se repleguen en uns contenedors i aquestes persones se l'emporten. I això sí que jo he vist projectes més bonicos, perquè com el material és més reciclable, doncs he vist mobles, vist inclús tota una habitació d'un hall d'un hotel, tot fet en aquest tipus de material.
0: Ostres, molt bé.
16: S'ha fet això, però és perquè el material està menys degradat. Saps?
0: Vale.
16: En el que nosaltres agarrem de plàstics de la mar 100%, doncs mira, quan teníem el repescaplàs fa molts anys, doncs en el 2020, trobo que va ser l'últim, van fer quart, doncs van arribar a trobar una botella d'un quinto d'una empresa, no et vaig a dir la cervesera que és, que tenia, pues, per lo menos tenia 40 o 50 anys.
0: Mare
16: perquè aquest tipus de botellín no el fabriquen ja, aquesta empresa. És el que vull dir-te. Hem trobat iogurts d'unes marques que avui en dia ja no n'hi han, on els veuen per així fàcilment. Pues són coses, però que estan molt degradades.
0: No.
16: Que
0: ja, però que encara continuen, no?, contaminant d'alguna forma, clar. No?
16: A veure, això sí que estem notant que n'hi hem cada volta menys. Claro, si estem llevant algo i la gent no tira, se consciència en reciclar els plàstics en terra i no tirar residus als barrancs ni res pel cert, perquè molt de residu també ve via rius. O sea, quan hi ha i barrancs que baixen, la gent tira residus i arriben fins a la mar.
0: Ja. Clar. Vosaltres arreplegueu, o sea, quan es poseu a mans en l'obra, en aquests projectes, arreplegueu molt de plàstic?
16: No, jo estic dient que així nosaltres estem fent les proves que fem setmanals i com a molt, una barca pot portar-me un quilo i mig de plàstics. Plàstics i ferros. A voltes són 2 quilos i mig perquè tinc una llanda de pintura i això pesa.
0: Claro.
16: Però no és...
0: No és una cosa exagerada, no modest. No?
16: Exagerat. I vale. Si tu estàs... Quan la barca més a profunditat pesque, menos plàstics negarra.
0: Menos en trobo. Molt bé.
16: Menos. Menys. Sí. Saps? O sigui, això també... Les barques menudetes, per exemple, que estan més proper de la costa, per ser un tipus d'art estàtic, si no n'hi ha mar de xol, no es maneja la brutícia que pugui haver soterrada en el piso. I entonces, clar, el pescau, si ja va fer mal temps o fa mal temps, no s'acalen, no tiren la sàrcia. Entonces, no, és més difícil estar en un bon oratge que puguen agarrar molt de plàstic. Normalment s'agarra soles si n'hi ha un temporal.
0: Molt bé, Modest, doncs moltíssimes gràcies per contar-nos aquests projectes que feu des de la confraria i que vagi molt bé.
16: Vale.
0: Gràcies.
16: Adéu, gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Adéu.

0: Anem amb altres temes, com hem dit, perquè a Gandia ja saben que hi ha un campus d'agost que té la finalitat de facilitar la conciliació familiar, que en estos mesos de vacances pues, cada vegada es fa més complicada. Es desenvoluparà fins al 28 d'agost i està dedicat a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 16 anys. Té tres ubicacions, al Centre Esportiu del Grau, al Poliesportiu de Beniopo i al Centre Social de Corea. La nostra companya Marta Ferrer ha anat a una d'aquestes ubicacions, no sé exactament a quina. Marta, molt bona vesprada, on estàs?
1: Hola Celia, bona vesprada. Doncs mira, et salude des del Centre Social de Corea on està tenint lloc este campus d'agost i per això parlem amb Sandra Pérez, que és l'organitzadora del campus. Bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada.
1: Sandra, en primer lloc, com està anant aquest campus d'agost?
2: Pues la veritat és que molt bé. Una vegada vam obrir les inscripcions va haver molta participació per part de les famílies. Teníem molt d'interès per tindre un servei en agost per poder continuar la conciliació. I la veritat és que vam tancar inscripcions i vam deixar una llista d'espera per a aquelles famílies que no havien pogut accedir, per a que en algun moment en què alguna família ens comunicara que no podia continuar, poder continuar oferint este servei a la resta de famílies.
1: I de quantes inscripcions estem parlant així en el Centre Social de Corea?
2: Vale, així en Corea hem tingut 40 inscripcions. És veritat que ha baixat ara a finals de mes un poc més la participació. Moltes famílies ja comencen a tindre vacances i, òbviament, pues, també volen disfrutar un poc del seu temps lliure amb els fills. I hem tingut una baixada de participació, però, bueno, des d'un inici 40 participants.
1: Mm-hmm. Parlaves de la paraula conciliació. Són importants iniciatives com aquestes, no?, per a conciliar.
2: Sí, de fet, nosaltres es manegem en tota la Safor i altres zones com a empresa, i la veritat és que és un servei sempre molt sol·licitat, que les famílies reclamen molt als ajuntaments, a l'AMPA, a tots aquells serveis que es puguen oferir, perquè sobretot a les escoles vacacionals sol·liciten molt tindre un lloc on poder conciliar i poder estar tranquils de que els seus fills estan fent activitats.
1: Sandra, de quin ventall d'edats parlem?
2: Vale, en este cas es va oferir des de 4 a 16 anys. La veritat és que és un ventall molt ampli perquè sempre es queda com un poc més oblidat els més majors, uh-huh, i també al final les famílies pues, necessiten conciliar amb tots els seus fills.
1: Podríem dir que des del 2010 fins a...
2: Des del 2010 fins al 2022, si no recorde mal.
1: Uh-huh. Sí, ahí tenim un ampli ventall d'edats, ja ho veiem per ací. I anem a parlar, per tant, amb les monitores d'aquest campus d'agost. Guillermina García, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: I Aina Pérez, bona vesprada.
4: Hola, bona
1: Aina vesprada. Álvarez, perdona, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: A veure, Guillermina i Aina, aquest any la temàtica és el Grand Prix. No sé quines activitats heu preparat al llarg d'aquest mes d'agost.
3: Pues hem fet una mescla dins de les possibilitats que hem tingut i això, ja que a voltes tenim un número de xiquets i uns altres, aleshores hem de variar les activitats i adaptar-les, però per exemple hem fet algunes xincanes, hem fet concursos de teatres, també manualitats, jocs...
1: Mm-hmm. Els esports també estan presents, no?
4: Els esports, sobretot en el poliesportiu, sí que intentem que els xiquets juguen a alguns esports, en el pati obert, a voltes a futbol, a bàsquet, a lo que es puga.
1: No sé si, clar, em comentaves, Guillermina, que ara teniu, depenent del dia, més o menys xiquets, però de quants xiquets parlem, per exemple, avui?
3: D'uns 20-25.
1: 25 xiquets, i per això, Celia, anem a parlar amb ells, perquè ells hem preguntat a les monitores sobre les activitats, però jo vull saber a tu com el diuen.
5: Lucas.
1: I a tu?
6: Abad.
1: I quines són les activitats que més vos agrada fer?
6: El pulpo.
1: El pulpo. I Hermina, què és el pulpo?
3: Pues just el vam fer ahir i, bueno, era una medusa, perquè eren cartolines, bueno, i els tentacles anaven com units amb cerclets de les cartolines i els va agradar molt, la veritat, aquesta activitat.
1: I jo vull saber quines activitats més vos agraden per ací. A veure, a tu com el diuen?
7: Hugo.
1: I a tu?
7: Simón.
1: I a tu?
8: Àlex.
1: I quina és l'activitat que més vos agrada fer ací al campus?
8: Futbol.
1: Futbol. I a tu?
8: El pulpo.
1: També, el pulpo. I a tu?
8: Futbol.
5: Futbol. I on feu el futbol? A on jugueu?
6: Da, sí. Sí.
5: A on jugueu, en el poliesportiu?
6: No, aquí.
5: Ah, sí, sí, molt bé. I a tu com el...
6: Futbol. Ai, a mi, Marc.
5: També t'agrada el futbol, a tu, Marc. I a tu com el diuen?
6: No? Mateo.
5: Mateo.
7: Sara.
5: Sara.
8: Naomi.
5: Quants anys teniu, per així?
8: 10.
6: 8.
5: Tu quants anys tens?
7: 6.
5: I què és el que més t'agrada fer, així?
7: El futbol.
5: També. I a ti?
8: Dibujar.
5: Dibujar. No sé si tenéis que... ¿cuál es vuestro horario? ¿Qué es lo primero que hacéis cuando llegáis aquí?
8: A veces hacer alguna manualidad o jugar.
5: ¿Tenéis alguna manualidad que me podáis enseñar?
7: Sí.
5: Y les contamos a la gente lo que habéis hecho, el mural que estáis haciendo. Aina, me entrenaré en cap al mural. ¿De qué es aquest mural que...?
4: Pues este mural es un mural que han fet entre tots, que és una playa, el fondo marino, i han posat les seues manetes que són, que anem ara, quan s'aixequen, anem a posar un ullet que representen espècies, i han posat el nom de cada uno, i pues és com que cada uno és un peixet i és com l'escoleta de... Resumis un poc l'escoleta d'este any.
5: A veure, com heu fet este mural? Per així.
6: Con pinturas.
5: Con pinturas, ¿de quins colors?
9: Azul, rojo,
10: amarillo, rojo,
9: verde,
6: naranja, ¿no? Amarillo.
5: Escolta, ¿y has fet amics?
6: Sí.
5: Sí? ¿Quién es el teu amic, a veure, o amiga?
6: Valentina.
5: Valentina. ¿Y tú has fet amics?
6: ¿Qué?
5: ¿Has hecho amigos o amigas?
6: ¿De qué?
5: ¿De aquí en el campus?
6: Sí.
5: ¿Sí? ¿Y tú?
6: No, yo no quiero.
5: Sí, sí, que seguro que sí que has hecho amigas. ¿Cuál es tu color favorito? A ver, cuéntamelo.
6: Rosa, morado.
5: El morado. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer aquí en el campus?
6: Jugar.
5: Jugar con todos, ¿a que sí?
6: Sí.
5: Pues Delia, ja ho has escoltat, sí. Així la diversió està assegurada i per això jo crec que en queda també per així que s'està fresquet. I escolta, van acabar este mural xulíssim que estan fent per a final de curs, perquè ja acabeu esta setmana, no?
11: Clar, el divendres ja tanquem.
5: Balanç positiu, imagine, per a també les famílies poder conciliar activitats com aquestes.
11: Sí, exacte, i a més totes les setmanes informem a les famílies amb fotos del que han fet i què van a fer la pròxima setmana i això.
5: Molt bé, moltíssimes gràcies, Guillermina, Aina i Sandra, per atendre'ns, i a tots vosaltres. A veure, digueu adeu.
12: Adeu.
13: Adeu.
5: Adeu.
14: Adéu, adéu a tots els menudets i Marta, tu també, moltíssimes gràcies per apropar-nos este campus, que la veritat és que se'ls veu molt contents i pues, és una sort tindre un campus com aquest a Gandia i poder conciliar una miqueta millor.

0: I els parlem ara de la Volta Ciclista d'Espanya. Ja saben que el dissabte, el dia 29 d'agost, farà parada de final d'etapa a la platja de Xeraco. Però és que al municipi hem tingut també ciclistes que l'han feta. Com va ser l'experiència? Com ha canviat en tots aquests anys? Pues ens ho explica directament Juanjo de Los Ángeles. Juanjo, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Tu vas ser un dels ciclistes que va fer la Volta a Espanya, veritat?
1: Sí, ja fa algun any, pues, si no recorde mal, seria l'any 2003 i 2004.
0: Uh-huh. I com estàs tu com a ciclista que l'ha feta? Què li sembla que acaben l'etapa a Xeraco? Et fa il·lusió? Jo, com estàs?
1: Sí, clar, jo crec que és un event que possiblement ja no tornem a veure, no? En Xeraco és algo molt difícil i crec que és un orgull pues, que una etapa de la Volta a Espanya pugui finalitzar en Xeraco.
0: I quan la vas fer tu, 2002-2003, has dit, com va ser l'experiència?
1: Bueno, el córrer la volta a Espanya, no? Que és al final del teu país, perquè bueno, a veure, quan estàs en el món professional, pues fas voltes per tota Europa, per tot el món. Mm-hmm. Però clar, és com pues com córrer a casa, no? Sempre el fa especial il·lusió, pues fer la carrera o fer la Volta a Espanya, no? Com a qualsevol ciclista espanyol, pues és un, no sé si és un objectiu, és algo pues que a tot el que a veure, la Volta a Espanya en si ja és una carrera molt important, no, a nivell internacional, però per això quan tu eres de casa, pues sempre el sens, pues això, pues més motivat o més una il·lusió especial que no el pot fer la Volta a Alemanya, per exemple, no?
0: Claro. I si quan tu l'hagués fet, haguem fet parada a Xeraco, què? Mare meua!
1: Pues imagina't, no? Jo penso que la gent... Bueno, estic segur que la gent va aixir al carrer, que la gent va anar a veure, o estic superconvençut que va anyaure moltíssima gent, ja no sols de Xeraco, sinó de tots els llocs, però, pues clar, si hi ha hagut algú del poble, pues més encara, no? Haver sigut un event encara més...
0: Home, clar, l'haurem mantejat allí tots, Juanjo?
1: Sí. sí.
0: Clar, la teva experiència, suposa que deu ser una experiència dura, no? O esteu tan acostumats que no es passa tan malament?
1: Sí, bueno, en una Volta gran, que en este cas està el Giro en Itàlia, el Tour de França i la Volta a Espanya són les tres grans voltes en el ciclisme, com són tants dies, són 3 setmanes, són 22 dies, pues n'hi ha dies de tot, n'hi ha dies que estàs bé, n'hi ha dies que estàs molt cansat i, bueno, crec que es passa de tot, de moments d'estar molt bé i moments d'estar molt mal. Es passa de tot.
0: I tu tens alguna anècdota, algo que recordes amb molt de carinyo que t'hagi passat a l'etapa? No sé si coneixer gent nova que es dediqui també al teu món, que es dedicarà pues, això, al ciclisme professional. No sé si tens alguna experiència que digues, ai, em va passar això i és molt xulo. És que és difícil,
1: no sé,
0: la pregunta,
1: ara,
0: eh?
1: Ara mateix. Però bueno, sí que al final en aquestes voltes, sobretot, no? que passes tants dies en un companyer tots els dies en l'habitació i en l'equip, perquè al final les altres voltes són voltes de 5 dies, de 6, pues com que pues això, que es fa més una, com una família, no? En amics que encara tinc de l'època, i sí, és de veres, jo crec que les voltes grans el marquen més per això, perquè passes molt de temps en una persona en concret i després en l'equip, clar. I són 24 hores, sí.
0: Clar, són 22 dies sense parar, pràcticament, i amb la mateixa gent, pues, al final es fan vincles, és normal. Escolta, a tu el veurem, no, allí, en la volta, en la meta o què? El dissabte.
1: Pues desgraciadament no, perquè estic fora.
0: Ostres!
1: Sí,

0: Estic fora en Suïssa, me'n vaig el divendres i era un viatge que tenia de antes i no puc estar. No puc estar i em sap molt de
1: Bueno,
0: mal,
1: no passa
0: però
1: res.
0: bueno,
1: O
0: no
1: podràs
0: puc
1: veure per
0: estar.
1: la tele, no? O faran, que ho facin en
0: Espere,
1: directe, ho faran
0: espere.
1: en directe.
0: Sí. Espere poder veure-ho, però ja el dic, és una... És algo que igual ja no torno a veure, però mira, han vingut les coses així i no podré estar. Em sap molt
1: Bueno,
0: de mal, però no podré estar.
1: en qualsevol cas, Juanjo, tu també vas ser partícip d'esta Volta Ciclista a Espanya. Molts records, molt de sacrifici també, imagina, no? El dedicar-se professionalment al ciclisme. Imagina, no? O què?
0: Sí, a veure, tot l'esport d'elit, tot té molt de sacrifici, igual el ciclisme pues, és més agònic, no? Més dies, el temps, exemple, es va pedregar,
1: Sí,
0: a
1: ho
0: veure,
1: vaig
0: sí,
1: veure, sí.
0: el ciclisme és un esport molt, molt dur i, clar, quan el dediques a ell professionalment, pues ja no sols és en la cursa, sinó és en els entrenaments, és el dia a dia, és tots els dies, vamos, sí. Sí, però bueno, com es fa, ho fas perquè t'agrada, pues
1: Exacte, sarna con gusto no pica, ¿no? Això
0: ese
1: diuen.
0: patiment és un poquet menys, és un poquet menys.
1: Exacte. Juanjo, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per contar-nos la teva experiència. Bueno, que el dissabte no el podrem veure per allí, però no passa res, perquè ho podrem veure per les plataformes
0: Exacte, molt bé.
1: i ho podrem viure d'alguna forma o d'una altra. Moltíssimes
0: Sí.
1: gràcies.
0: A vosaltres, a
1: Gràcies.
0: vosaltres.
1: Adéu, adéu.
0: Va.

0: I de Xeraco ens anem fins a Piles. I és que han posat en marxa un altre projecte, ho estem parlant de molts projectes, eh? Però és que aquest en concret és molt i molt interessant. Els donem una pista.
1: Quin consell donaries a la gent de Piles que es troben en batxillerat i que van a fer les PAU o que no tenen molt clar si fer batxillerat o quina carrera?
2: Sobretot no vull repetir-me, però la confiança i no posar-se nerviós, no agobiar-se, jo crec que...
0: Es tracta d'un podcast on parlem dels veïns i veïnes del municipi que tenen moltes coses que contar. Es diu Peladilla Podcast. Este que hem sentit, per exemple, és una entrevista a Pere Montilla, que és l'alumne de Piles que més nota ha tret en les proves PAU, en les proves d'accés a la universitat. I, clar, ens preguntem pues, com naix la idea i quin és l'objectiu d'este podcast. I li preguntem directament a Cristina Fornet, que és l'alcaldessa de Piles. Alcaldessa, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Peladilla Podcast. Primer que ens quedem en el nom. Per què Peladilla?
3: Perquè a Piles tenim un plat típic que són els fesols de la Peladilla.
0: Uh-huh.
3: I havia de ser algo molt significatiu del nostre poble i per això lo de Peladilla Podcast.
0: Molt bé. Clar, més representatiu impossible, no?
3: Sí.
0: I quin és l'objectiu d'este podcast?
3: L'objectiu d'este podcast, és la línia en la que treballem l'equip de govern que estem actualment al front de l'Ajuntament, és fer una política transparent, innovadora i, sobretot, de participació ciutadana. Mm. És una conseqüència, este podcast, de donar a conèixer al poble, la veu del poble, i és una mesura que aportarem i continuarem aportant al nostre poble i treballant per això, per al poble, i reflexar simplement aquest acostament que tenim amb la ciutadania, la institució a la ciutadania, igual com la ciutadania a la institució.
0: Mm-hmm. Clar, és una forma de connectar, no?, amb els veïns i veïnes, que al final pues, són lo important, no?, per a un govern local. Clar, com trieu... A qui entrevisteu? Perquè suposa que tindreu amb moltíssimes persones en què parlarei a Piles, eh?
3: Tindrem moltíssimes persones. Simplement va sorgir la idea del tema educatiu, que era lo més important, no?, per a la vida de l'estudiantat ja que ja passa quasi a l'adultesa. Mm. I vam pensar des de la regidoria que porta, que és la d'educació, que era important el tema de la PAU. Era important perquè moltes vegades mos imposa molt, moltes vegades també fa temor, fa por, i per això vam pensar en el tema de la PAU.
0: Per començar, no, la veritat és que el tema no està gens malament, eh? La veritat és que és molt important, perquè recorde aquesta època, eh? Jo també, que era com, ho juguem tot a una carta? No, tranquil·la, que si no és bé, no passa res, podem tornar a repetir, la vida no s'acaba, eh?
3: Correcte, sí, però és veritat que mos fa temor a tots i és veritat que la majoria de l'estudiantat passa per ahí. I era una manera d'aproximar-nos també, no?, a aquesta problemàtica que al final de la correguda no és ninguna problemàtica.
0: Exacte. I alcaldessa, però la idea és enfocar-ho tots els podcasts, totes les entrevistes cap a aquesta direcció de l'educació, o anireu a més àmbits, amb persones grans, per exemple?
3: Sí, com t'he dit, continuarem aportant aquesta transparència, aquesta innovació i, sobretot, la participació, que, de fet, també així ho va veure la Federació Espanyola quan vam obtindre el Premi Audaz al 2025, l'Ajuntament, i és per això que volem apropar-nos a tota la ciutadania, i la ciutadania a nosaltres, evidentment.
0: Molt bé. I teniu pensat ja pròximes entrevistes o és sorpresa?
3: És sorpresa, així estarem a la White. És veritat que no se pot fer a sovint perquè sabeu que tenim el temps que tenim, ho fem en els recursos que tenim i això, ho farem només puguem, però en continuïtat, vaja.
0: Si nosaltres sabem, perquè som periodistes, sabem la dificultat a vegades, no?, de trobar este punt de que l'altra persona també puga. Heu parlat en Pere, per exemple, després de l'entrevista, no sé si heu rebut un feedback per part seva, com s'ha sentit.
3: Sí, sí, en l'entrevistadora també hem parlat.
0: Exacte, en Gemma,
3: no? I està treballant, sí, en Gemma està treballant en un comerç del poble, en un restaurant, i diu que quan es va penjar, l'endemà, molta gent que no era del poble, però que sí que havia vist el podcast, li va dir que sí. Ai, tu eres la presentadora del podcast.
0: Que guai.
3: I val a dir que Gemma ha sigut totalment voluntària la seva implicació, com per ser part del nostre poble, i després va coincidir que Pere, que és el seu germà, era l'alumne que més nota tenia la Pau.
0: Ah, són germans.
3: Són germans. Sí, claro. Sí, sí. Un orgull per als pares, eh?
0: Exacte.
3: Un orgull i per a tots és que estem a prop també, un orgull de sobretot lo que això, no? De crear aquestes persones i sobretot bones persones que han anat creixent al nostre poble i ens aporten això, sobretot la bona voluntat de ser bones persones i de reflexar lo que en este cas lo que Pere ha passat i que la resta puguen també fer-se seu.
0: Molt bé. Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, moltíssimes gràcies per atendre'ns i contar-nos este projecte tan, tan xulo. Ens hem quedat en ganes de saber quines són les pròximes entrevistes, però bueno, que estarem a la White.
3: Molt bé, molt bé.
0: I estarem pendents i ho sabrem quan les publiqueu. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
4: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
5: Tu clínica Vitaldent Gandía se renueva. El 31 de agosto reapertura con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
6: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
9: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
10: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
11: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
12: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
11: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
12: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
11: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
12: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
13: Decimosegundo concurso de Fideuás Nocturnes de la Falla Cris Rey. Este sábado 29 de agosto a las 8 de la tarde en el pabellón de Beniopa. Reúne a tu peña y a por la Fideuá perfecta. Un euro solidario por persona para el preventorio infantil del Real de Gandía. El evento solidario estará amenizado por Contrabanda Charanga y el DJ José Ripoy. Este sábado llega por fin el segundo concurso de Fideuás Nocturnes organizado por la Falla Cris Rey. Patrocinado por La Yard del Fil y Moy Motor. Colabora Fideuá de Gandía. Ven y participa. El mejor verano y el mejor plan este sábado en el pabellón de Beniopa. Concurso de Fideuá Gandía. Falla Cris Rey. ¡Te esperamos!
14: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
15: Yes, of course.
14: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
15: Yes, of course.
14: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
15: Yes.
14: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
16: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
17: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900 445 445.

0: Anem amb altres temes, perquè resulta que amb l'entrada en vigor de la nova llei del tabac, els carrers i especialment els establiments d'hostaleria es preparen per a una nova etapa marcada per més restriccions i canvis en els espais on està permès fumar. Però més enllà del que estableix la normativa, hi ha una pregunta que continua damunt de la taula. La ciutadania coneix realment què canvia amb aquesta nova llei? Pues per comprovar-ho de primera mà, hem eixit al carrer i hem preguntat als veïns i veïnes i també als professionals de l'hostaleria de Gandia què saben sobre les noves mesures i com volen els canvis que planteja, com valoren, perdó, els canvis que planteja la normativa. I la resposta que ens hem trobat és clara. Encara hi ha molt desconeixement i molts dubtes al voltant de la nova regulació. Entre els hostalers de Gandia, de fet, són molts els que reconeixen que els clients no tenen del tot clar on es podrà fumar, quines prohibicions entraran en vigor o com afectaran aquestes mesures al dia a dia dels bars, restaurants i terrasses. Una situació que pot generar confusió tant entre els fumadors com entre els propis negocis, que hauran d'adaptar-se a les noves regles.
1: Es que la gente aún no está bien informada y no lo sabe. O sea, que no lo digan directamente, es que aún no lo sabemos todavía. Estamos en el aire. O sea, hasta que no salga, no esté en el decreto como esté y tal, la información no, tampoco le podemos decir.
2: No, por el momento no ha habido mucho cambio. La gente sigue fumando igual en las mesas y que es verdad que a veces tengo que decirle, ya no se puede, y se molestan un poco, y algunos se apartan, otros no, más que todo es eso. Sí, no, la mayoría de gente sigue fumando porque hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Sí, sí, sí que lo sabíamos. A ver, no es porque no lo haya notificado nadie, más que todo porque hemos visto las noticias y tal. Solo que no sabíamos si ya estaba en rigor o no, entonces también eso te corta un poco de decirle a la gente, ¿puedes o no puedes?
3: Lo veo igual que antes. No ha cambiado mucho, la verdad. Creo que no lo sabe la mayoría de la gente. De normal, no. Hay gente que sí que pregunta, pero no.
4: Les hemos dicho a los clientes que, bueno, que no se puede fumar y tal, y lo han respetado. Y ya cuando se paran de las mesas, se alejan un poquitito y se van.
5: La gente tiene muchísimo más cuidado, se levanta y se sale de lo que es la zona de terraza. Mucha gente que tiene niños sí que es verdad que siempre se aparta de los niños, pero eso antes y ahora, ahora muchísimo más. La verdad que sí que se nota. Creo que todavía falta mucha información y mucha gente que es fumadora que tiene que enterarse.
0: Pues ahí teníem este dilema, no?, que tenen també entre alguns hostalers i alguns fumadors, no?, que no saben molt bé quan es pot, quan no es pot, quines són les restriccions d'esta nova normativa. De moment, el que hem trobat als carrers de Gandia és això. És una realitat marcada per la incertesa i la falta d'informació sobre una normativa que promet canviar els hàbits de molts ciutadans.

0: tota la pena.
1: I aquesta musiqueta, que sempre ens fa ballar, Anna. Com estàs?
2: Molt bé.
1: Hola de nou. Aquesta musiqueta que, com deia, ens fa ballar és perquè és la de l'agenda cultural. I tenim moltes activitats a la comarca.
2: Doncs mira, ja que parles de ball, avui tenim dos propostes per anar a ballar.
1: Vale.
2: I dona igual, que sàpigues ballar molt, que sàpigues ballar poc.
1: Vale, que puc anar, vaig.
2: Pots anar, qualsevol persona ballar. Vale, una és en Tavernes de la Vallina, en la platja, Vallenginna, en línia, en les pistes de pàdel esta nit a les 20 hores.
1: Vallenginna.
2: Vallenginna. Vale. I l'altra és una proposta que és una nova iniciativa de l'Ajuntament de Piles, també per a esta vesprada, ball en la plaça de l'Ermita a les 20:15 hores. I diuen això, que no importa que sàpigues ballar molt o poc, que vas allí, passes un bon ratet ballant en què tu vulguis o a soles i ja està.
1: Molt bé.
2: Pues una bona cosa per a fer esta vespraeta.
1: I això és un ratet, prens un poquet de la fresqueta, ara quan no faig tanta calor. Ara estem en l'alerta groga, per altes temperatures des de la una, però bueno.
2: A les 8 acaba l'alerta.
1: A les 8 acaba l'alerta.
2: Poden anar.
1: S'amaga el sol així que crema. Es pot anar perfectament a pegar una ballaeta.
2: Així és, i continuen, Celia, les festes d'Almoines. El dissabte va ser la presentació de les festeres. Avui, ahir va ser per la nit el trasllat del Cris, que va ser, diuen que va ser molt bonic i molt emotiu. I avui és la festa de la música, l'oci i el foc. A les 20 entre hores tenim un concert de la banda d'Almoines en la plaça Major i després un campionat de truc.
1: Molt bé.
2: Que estan allà ja, en tots els preparatius de les festes gran que ja a partir de demà arrenquen de debò.
1: O sigui, a partir de les 20-30 hores, concert de la banda, O sigui, que també es pot ballar. Suposo que
2: escoltar,
1: estarà pensat...
2: Escoltar, més escoltar.
1: Suposo que estarà pensat per veure-ho sentat, però sí, bueno, sí, que sí, si algú vol ballar, doncs pues, perquè també podrà.
2: Ja que parlem de festes, Celia, dir que esta nit a partir de les 20 hores poden veure en Telesafor un programa especial de Safor en festes, amb les festes de Villalonga.
1: Villalonga, molt bé. És que clar, en Telesafor podem veure pràcticament totes les festes de la Safor,
2: Això és, que nosaltres anem anunciant que van a... Estan fent les festes, però allà estan sempre les nostres càmeres de Telesafor a replegar tot el que passa, perquè a més són periodistes.
1: Claro.
2: I després fem els reportatges que durant tot l'estiu estem emetent este Safor en festes, o sigui que... Molt xulo.
1: Molt bé.
2: I més propostes per a esta vesprada. Una visita guiada al Palau Ducal a les 20:30 hores. Durant 90 minuts té l'oportunitat d'explorar estàncies que sols són accessibles en esta visita, en les visites nocturnes. Vale? Vale. Per exemple, el pati de Canyes o l'enigmàtica armeria. I també és una visita guiada que se diferencia de les habituals, ja que afegeix altres llocs com la cisterna, la presó o l'església del Sagrat Cor de Jesús.
1: Molt bé, o sigui que a banda de fer la visita també... O sigui, jo em dono compte que n'hi ha moltíssimes activitats ja una vegada passades les hores centrals del dia, no, quan ja no fa tanta calor, aquestes visites nocturnes que a més descobreixen no només llocs que les visites normals no es fan, sinó també una visió, no?, nocturna diferent a les visites habituals, i crec que és molt i molt interessant vigilar, o sigui, revisar també el patrimoni que tenim ací a la Safor, a Gandia.
2: Així és. I després, recordar també que continuen totes les activitats de Gandia a la Mar, així és gran programació de l'Ajuntament de Gandia per a dinamitzar la platja. Avui n'hi ha xocs en el passeig marítim, estan des de les 7 a les 21 hores, en l'escenari 2, Illes Balears, escenari 3, Galícia, i escenari 4, carrer Aragó. A l'altura d'aquests carrers estan els xocs infantils per a tots els xiquets que vulguin passar una bona estona.
1: A partir de quina hora serà això?
2: Està totes les vesprades a partir de les 7, de 7 a 9.
1: De 7 a 9, molt bé. També, pues, això, que no fa tantíssima calor. Clar. També fa, però bueno, menys. Que els xiquets estan jugant i se'n recorden de la calor.
2: I què podem recordar també, Celia? Podem recordar que està el circ...
1: claro,
2: el circo del miedo per a majors i també...
1: Fofito, que vaig parlar jo en Fofito. La veritat és que és una sort, aquest circ que podem veure a Gandia i que connecta moltíssimes generacions, perquè clar, està Fofito, que és de tota la vida, i les noves generacions, pues, el hola don Pepito, hola don José, m'ho conèrem tots. Escolta, Anna, que també N'hi ha festa, una activitat important en Beniarjó, perquè avui hi ha altre dels concerts del seu festival. De fet, esta nit, concretament, se'n van des de Beniarjó fins a l'Argentina, eh? Luis Francisco Gripa, director del Ballet Municipal del Folclore Rumicani. Buenas tardes. Luis? Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Te oigo lejos,
0: ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
1: Sí. Oye, ¿qué podemos ver esta noche en Beniarjó?
0: Bueno, esta noche van a poder ver dos cuadros distintos. Uno que trata de un homenaje a Horacio Guaraní, un gran cantor de nuestra tierra, precursor del folclore argentino, que en el año 74 estuvo exiliado aquí en España. Y bueno, aquí compuso muchas letras, como mi amigo el mate español, Caballo que no galopa, y ese folclore, digamos, con tendencia más a lo tradicional, va a ser la primera parte que van a poder ver. Y seguidamente van a ver lo que ha sido hasta ahora, porque nosotros va a ser un mes que estamos de gira por España, y lo que ha sido la frutilla del postre, ¿no? Lo que nos ha sorprendido a nosotros es Peregrinos, una obra de quien les habla, que narra la historia de los bailarines, de nosotros, de los que andamos por el mundo bailando, de lo que sufrimos, de lo que callamos, de lo que ensayamos y de lo que rezamos, y es que buscamos un Dios en la calle, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, Peregrino ha sido anoche, por ejemplo, ha sido ver la gente de pie en Almería emocionada, la verdad que nos deja muy feliz, y estamos ansiosos de poder llegar a Beniarjó y poder dejarles a ustedes parte de nuestro folclore.
1: Qué guay. Oye, nosotros también estamos ansiosos de poder ver ese espectáculo que nos ofreceréis. Claro, el público de la SAFOR, ¿ya habéis contactado con ellos? Es decir, ¿habéis actuado alguna vez aquí? ¿O es la primera vez?
0: No, nosotros vinimos en el año 2022.
1: Ah, vale. ¿Y cómo os trataron? ¿Os trataron bien o qué?
0: Nos trataron muy bien. Lo que pasó que ese día justo había pasado una tormenta, lluvia, y como que, bueno, no fue la organización dijo que no era lo que ellos esperaban, porque, bueno, todo retrasó, la gente no pudo salir.
1: Ay, claro.
0: Hubo gente, así que esto es como una especie de
1: reencuentro,
0: nuestra, ¿no?
1: Exacto. O
2: sea, ahora viene lo bueno.
0: Ahora viene lo bueno.
1: Anoche en Almería, hoy en Beniarjó, y la gira supongo que seguirá, ¿no?
0: Sí, nosotros arrancamos en Bañolas, corríjame ustedes por ahí, pronuncio mal, creo que es Cataluña.
1: Bañolas, sí.
0: Bañolas, después estuvimos en Cantabria, en tres municipios de Cantabria. Después fuimos a Extremadura, Fregenal de la Sierra, en Portugal, estuvimos en Elvas y estuvimos en El Portel.
1: Por todos los lados. Luis, que se nos acaba el tiempo. Oye, que muchísimas gracias por atendernos. Esta noche en Beniarjó, que es lo importante.
0: Sí, esta noche nos esperamos a todos. Esperamos a todos porque quiero que vean ese espectáculo y que nos podamos unir en un abrazo, ¿no?
1: Exacto.
2: A las 23 horas en la Plaza de Ausias Marc.
1: En la Plaza de Ausias Marc, a las 23 horas, a las 11 y media a las 11 de la noche, allí en Beniarjó. Esta actuación hoy de la mano de los argentinos. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes por ser tan amables y por haberse comunicado conmigo. Y bueno, bendiciones para ustedes, ¿sí?
1: Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, que nosaltres ens anem acomiadant, ¿eh? Desde hoy por hoy, Gandía. Demà tornem a les 12:20, sí, però antes, ara a les 12:17, l'actualitat comarcal en hora 14. Moltíssimes gràcies per estar ahí. Demà més.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
4: Borja Martínez en el control de sonido. Que tengan buena tarde. Llegan ya los servicios informativos.

0: Este asunto, porque además es un animal del mercado de fichajes, nuestro compañero de ser en Cataluña con el Barcelona, con el Girona, Nil Solà, que está de vacaciones, pero que yo hoy quería molestarle 5 minutos. ¿Qué tal, Nil? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, voy a preguntarte primero a nivel periodístico, y después fins a on pugues a nivel personal. Pero una presión, son tres ofertas diferentes del València a un Girona que no va a pasar fácil.
1: Sí, és tres ofertes d'un València que ha demostrat realment. Jo, la veritat és que fins ahir a la tarda m'estaven sorgint dubtes importants després dels últims dies, perquè estava clar que el Girona no deixaria marxar Arnau per qualsevol cosa, perquè és un futbolista molt important, perquè és un futbolista que representa els valors del Girona, que mai ha jugat a un lloc que no sigui el Girona, que es va guanyar un lloc al primer equip amb 17 anys i que després, amb l'arribada primer de Francisco, després de Michel, ha sigut sempre indiscutible, menys l'any que va tenir Eric García per davant, estem parlant d'un dels millors defenses del món, i que, doncs, bueno, és una marxa dolorosa pel Girona, per tant, no podia deixar marxar a un futbolista que representa també allò que ara mateix demana l'afició del Girona, que és l'orgull gironí. I ara, doncs, després d'aquesta última oferta del València, la realitat és que l'operació, jo crec que a aquesta hora podem dir que l'acord entre clubs és total, que s'ha d'acabar de tancar algun petit detall amb el futbolista, però que Arnau Martínez serà jugador del València.
0: És un jugador que està al mercat pel descens del Girona. Si el Girona no
1: Sí,
0: haguera perdut la
1: sí, sí.
0: categoria, bueno, el més normal hauria sigut que renovara el seu contracte i que seguirà allà.
1: Sí, de fet, la intenció del Girona fa temps que és quan va venir una oferta a l'Atlético de Madrid al voltant de 10 milions fa 3 temporades, no el van deixar sortir, sempre ha renovat dues vegades abans de marxar gratis. És veritat que se li va fer la promesa de que se'l renovaria o hi hauria una oferta per renovar al setembre, ai, al febrer passat, però què passa? Que també des del club, és un Girona, és un club venedor, València ara també ho sé, últimament, a la que un jugador està que s'ha de vendre, si en Kovi i Arnau acabaven el contracte del 2027, i veia aquests dos futbolistes com els dos futbolistes per fer la venda aquesta temporada. A primera, la clàusula era de 14 milions, situació totalment diferent, ara, a segona, baixava en aquest cas a 8, i el Girona doncs sabia que segurament si li hagués fet una proposta a Arnau per renovar a segona hauria sigut complicat que l'acceptés, però és que igualment aquesta oferta no hi ha sigut, per tant, crec que hauria estat lleig deixar marxar a un futbolista com Siankov, que s'ha portat com s'ha portat per 4 o 5 milions a l'Ajax, i després Arnau, que fins l'últim moment ha demostrat que si s'havia de quedar i es quedaria i jugaria, doncs que no el deixessin marxar, i el València sense cap mena de dubte. Hi ha hagut altres equips, de fet, ja sé que hi ha equips que fins ahir van estar preguntant pel futbolista, però crec que la voluntat del València sempre ha estat tenir Arnau, i deixa-m'ho dir, que sé que allà el teniu molt discutit, però m'atreveixo a dir, o dic clarament, que si Arnau fitxa pel València serà per la insistència que li ha mostrat a Carlos Corberán.
0: Sí. Vamos, el que jo sabia és que el contacte telefònic amb el jugador ha sigut constant durant l'estiu.
1: Sí, constant. És veritat que al principi segurament no, però la que vam poder parlar li ha traslladat que és un futbolista que vol, és un futbolista que li agrada molt. Arnau és un jugador que pot jugar de carriler, Arnau és un jugador que pot jugar de lateral dret, que pot jugar de tercer central, que ara fa molt de temps que no hi juga, però que ha jugat amb central de dos. De fet, va debutar, sempre recorda ell, contra un Albacete que jugava amb 4-4-2 amb Zozulia i Ortuño, i allà ja va fer el seu primer gran partit. Per tant, és un futbolista que, tot i que ara fa molt que no juga, també pot jugar de central jugant amb dos, que ha jugat fins i tot amb Michel de pivot la temporada passada quan el Girona necessitava. Per tant, un perfil que amb 23 anys té més de 100 partits a primera divisió, i que ha estat capità d'aquest Girona malgrat baixar. Crec que és un perfil molt i molt interessant.
0: Tu poc tenies constància que quan comença el mercat, que jo explicava ara en la portada del programa, que ell tenia dubtes, no? Que ell volia
1: Sí.
0: esperar, però és de veres que arriba un moment que el València està ahí, que Corberán està ahí, que hi ha una primera proposta formal, i jo crec que ahí Arnau se n'adona que el València va de forma seriosa per ell.
1: Sí, el cop traumàtic del descens sempre és molt complicat per qualsevol futbolista, i hem de recordar que és un jugador que mai ha sortit de casa, que és de Premià, Vilassar de Mar, que està a 25 minuts, mitja hora de Girona, que no ha sortit mai de la seva zona de confort, i el fet de fer aquest pas costava, però jo crec que és el que m'ha explicat. Al final, tu has d'estar, o normalment acabes volent estar, en els llocs on se't valora, on et demostren que aposten per tu, i jo no tinc cap dubte que això és el que ha fet tant el València a nivell de club amb aquesta última oferta, com Carlos Corberán a nivell d'entrenador. Per tant, si et volen i tu vols fer aquest pas, doncs a vegades la millor solució